dintre d'aquí de nostres alinyatxat. Un beijing per a Maria Goret, Star, per a ti també un gran beijing. Vine, aquí el beijing. I tu guinya bo i el que vaig a tomar compte d'ús comandos. Sent també un gran abraç ali per al Lucas 27, Puto Aguila, Eugène Romani, DJ Muniz. Obrigat a tots. Llegar el meu nufinzinho.